Vishnanka Cimora, da Antonia Sonder. Il tren porta davanti il zons e con els il snosvils, ed els nem bec plecò. Il vent porta davanti il tren e con els il snos giovens, ed els na turnen bec ple. Il vent ed il tren turnen e portano tirs il zoters, ciom bec riesch's e penden.